0: Imagina Ràdio.
1: M'has venut que per ser el tan gana he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Fins al 12 de setembre,
3: sisena edició d'Escó Batega.
2: Divendres, 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte, 12 de setembre,
3: Ginestar.
4: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
3: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la clínica.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: A mi me la dona per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
7: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa't en amayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, de la dona, per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
0: Imagina Ràdio.

0: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
1: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
2: Imagina Ràdio.
3: Era tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Mama, papa, ja he fet el forn. El pastís ja està.
4: Que bé. Quina olor més bona!
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
8: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfocs, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
9: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5ª edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7:30, Walking Bonsuin a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10:30, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-84-0077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa, esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Go! Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6ª edició d'Escó Batega.
2: Divendres, 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte, 12 de setembre,
3: Ginestar.
2: Escó Batega.
3: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquell dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'hora de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: El Convent de Sant Salvador, declarat Monument Històric Artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Si quan penses en reformes et sona així...
6: Obres, obres, obres!
5: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
7: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zona reservada, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou potser amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escó Batega.
1: Divendres, 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
1: Dissabte, 12 de setembre,
2: Ginestar.
3: Quan no tens res,
1: Escó Batega.
2: Escó Batega.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Aquell dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7:30, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10:30, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
6: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bonsuin a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Hípica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Hípica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bonsuin a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys en vinta, per alguna cosa serà.
4: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint, per alguna cosa serà.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
6: Fins al 12 de setembre,
7: sisena edició d'Escó Batega.
6: Divendres, 11 de setembre,
7: actuació del Trio Fortuny.
6: Dissabte, 12 de setembre,
7: Ginestar.
8: Quan no tens res,
6: Escó Batega.
7: Escó Batega.
6: Imagina Ràdio, emissora oficial.
9: Imagina Ràdio.
10: La millor música per sentir-se bé. Brinda.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Mat Major.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé. Quina olor més bona!
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
9: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
10: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cepria. Go! Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.

0: Aquell dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor, construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: sisena edició d'Escó Batega.
1: Divendres, 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
1: Dissabte, 12 de setembre,
2: Ginestà.
3: Quan no tens res,
1: Escó Batega.
2: Escó Batega.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
5: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
7: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
1: Imagina Ràdio.
2: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
1: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
0: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
0: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: Imagina Ràdio, la millor música
3: per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
6: Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5ª edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7:30, Walking Bonsuin a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10:30, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.